0: Jaip, tinc que tu suar, xo, vas mantar, tal que si tu casa, ja. Has mantar, si tu ericos, perquè són, tinc que tu taps, conan, que ho atec manta, xin per París, perquè són, xe, mai, man, ni, mai, calisto, mai. Ah, horroro, man, ja està, horroro, pitxai, picaixen. Uau, com a sents, José, a mi, en Espanya, tornar a pecar, mos pecaixen. Quasi xapa, cojina, parlar París, pecaixen, sí? José Quito, canyata!
1: Valeu, Pacha, valeu, Pacha, Luis, quina manta, que hi pitusos que allà hi que ponen, tu sóc una taps cavaricos per que saico, ja, conan que Vicente pungu picas en sa vergan, mai, Vicente, cotega pungitxo a venir demà, ja, n'hi ha xaxin parimus per que en caixai que mata, l'histari s'anyen i guaquen que pagarin a sa caricus per que erganco, i n'hi ha que estenca paicuna taps, dati tu manta, cap e carispa, que sunxa.